0: difíciles, Gran Premio de Italia, con esa vuelta de Marc Márquez.
1: Así es, turno para Mugello. Los entrenamientos de ayer dejaron a Fabio Di Gianantonio como el más rápido y Marc Márquez, que vuelve después de ser operado del hombro y que se ha librado de correr mañana la Q1.
2: El día ha ido muy bien, he tenido cero hormigueo en la mano derecha, no he tenido la sensación que tenía del nervio, que era el objetivo de la operación, era lo que más me preocupaba el día de hoy. También te diré, esperaba encontrarme mejor encima de la moto en el FP1 y me he encontrado peor de lo que intuía. El objetivo a partir de ahora es ir reconstruyendo, nunca mejor dicho, mi brazo.
1: Hoy es la clasificación a partir de las 11 menos 10 y la sprint a las 3.
0: Y terminamos con el tenis, con ese gran slam, Roland Garros, que ya venía descafeinado por la no presencia de Carlitos Alcaraz. Pero es que además, Cristina, ahora sin Sinner ni Djokovic.
1: Pues sí, ambos tenistas han sido derrotados, pero quien sigue y juega hoy es el madrileño Martín Landaluce, que está siendo una de las revelaciones después de superar dos rondas muy exigentes. Y hoy, no antes de la 1:30, jugará la tercera ronda ante Juan Manuel Cerúndolo, con el objetivo de alcanzar por primera vez los octavos de final de un Grand Slam. Y mañana será turno para Rafa Jodar, que ganó ayer y consigue alcanzar los octavos de final, donde se medirá contra otro español, Pablo Carreño.
0: Pues mucha suerte a todos los tenistas españoles. Cristina, muchas gracias. Hasta
1: gracias.
0: Luego. Y este viernes ha comenzado una de las grandes citas literarias del año, la Feria del Libro en el Parque del Retiro en Madrid, edición número 85. Nos lo cuenta Leo Rodríguez.
3: Un primer día con lectores de todo tipo, desde los que vienen a hacerse autorregalos.
4: Este es del año pasado, pero bueno, El Loco de Dios, En el Fin del Mundo.
3: Hasta los que buscan un detalle.
4: Y para nuestros nietos.
5: Los nietos, la escuela de monstruos, aprender a leer y las aventuras de Super Mario.
3: Algunos han viajado desde lejos.
6: Y estoy buscando de todo, porque venimos desde Asturias.
3: Y otros incluso han cruzado continentes para llegar a este encuentro de la cultura en Madrid.
7: Estamos de viaje y justo se dio la casualidad que estaba la Feria del Libro.
8: Sí, está precioso.
3: Los otros grandes protagonistas son los libreros. Hemos podido hablar con veteranos como Lola Larumbe, de la librería Alberti.
9: Ilusionados también y bueno, pues esperando que haya pues mucha gente, muchos lectores, muchas lectoras.
3: Una Feria del Libro en la que cualquiera puede disfrutar y conocer a sus autores favoritos.
0: Pues así nos vamos. Recuerden que la información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que tengan un feliz sábado.
10: Matinal Cadena Ser. Sohaib Nadi.
11: Radio Ontinyent.
12: Sigue a la radio líder en redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
13: En 1992, nuestro lema era: donde hay que estar. Y aunque en este tiempo muchas cosas han cambiado, nuestro compromiso con la cultura, la ciencia y la actualidad sigue siendo el mismo.
14: No sé si tienes la impresión de que a lo mejor este es uno de los grandes temas que nos va a ocupar.
13: Porque pase lo que pase, A Vivir, que son dos días, está...
14: Ha costado entrar, ¿eh? Hay unas medidas de seguridad enormes.
13: ¿Dónde está lo que importa? A Vivir, que son dos días, con Javier del Pino. Cadena Ser, el poder de la conversación.
15: Sofá Sonoro, con Alfonso Cardenal.
16: Cuando Billie Eilish tenía 13 años, subió a internet una canción que iba a cambiar su vida. En Ocean Eyes, una canción de amor, la adolescente decía algo que me sonó a premonición de lo que iba a ser su vida. Tengo miedo, cantaba, nunca he caído desde tan alto. Su primer álbum, When We All Fall Asleep, Where Do We Go, tuvo un éxito enorme y que fue el primer paso de una carrera fascinante.
15: Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro, con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
17: Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena Ser y únete a nuestro canal para conocer las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas. No olvides tocar la campana para activar las notificaciones.
13: Cadena Ser, el poder de la conversación.
18: Bon dia, Quique Lencina. Com va?
19: Bon dia, Juanma Graner. Molt bé, molt bé.
18: Avui toca cantar aniversari feliç a una empresa de la terra. Després contem.
19: I toca cuinar i beure i parlar de coses d'eixes que parlem en de temporada. D'aigua osmotitzada.
18: Avui toca fer llavor.
15: La llavor.
8: Juanma Graner.
18: Fa un any, en maig de l'any passat, parlàvem a Meura, una empresa valenciana que exportava a Portugal el seu projecte de fer envasos amb envasos buits. Així, molt resumit. Per arribar ahir, Eura tirà d'experiència, i en té prou. De fet, avui tornem a parlar a Meura perquè fa anys, 25 anys. José Guaita, president d'Eura, bon dia i aniversari feliç.
20: Bon dia, moltes gràcies. 25 anys, que es diu compte.
18: Sí, sí. I com va aquest projecte de Portugal?
20: Bé, doncs pues a dia d'avui tenim el projecte preparat, l'autorització en marxa en l'administració portuguesa i molts contactes ja en el sector agro o en el sector de la gestió de residus d'empreses que comercialitzen fertilitzants en Portugal i, bueno, el projecte està avançant.
19: I a veure com està canviant la cosa, perquè, per exemple, aquest estiu entra en vigor la normativa europea que, entre altres coses, persegueix el plàstic en envasos de monodosis i endureix també la norma en supermercats i hosteleria.
20: Correcte. A veure, ja està passant que Europa vol un model per tindre el material residual millor separat i millor controlat. El model actual que tenim de replegar conjuntament molts materials no és realment sostenible, ja que parlem de sostenibilitat, econòmicament i tècnicament, i òbviament mediambientalment. Se pot millorar prou. No sé si recordeu, que tot el món recorda, que té més anys, quan un envàs de vidre es retornava a una tenda i te'n tornaven una fiança econòmica, uns dinerets. Pues és eixe model, però més tecnificat, en una altra metodologia de retorno, però volen que comencem a remar en eixa direcció. Països europeus ja fa anys que estan fent-ho, i així en Espanya i en Portugal comença en breu. Portugal ja ho té implantat i en Espanya no tardarem molt en veure-ho.
18: Senyor Guaita, li fem eixa pregunta perquè sabem que els plàstics que es gasten en agricultura són la base del projecte d'Eura. I clar, si el problema és el plàstic...
20: Bueno, a veure, Eura, en el agro estem fent molta faena per el tema de l'EBAE, del plàstic agrícola, però Eura ten molt al sector industrial en general, perquè n'hi ha plàstic agrícola i n'hi ha plàstic per altres usos, no? En altres companyies. Per exemple, pensem en el sector agroalimentari, no en el camp exactament, les fàbriques que produeixen menjar. El plàstic és un gran aliat d'aquest sector per a poder distribuir aliments en garanties. El que passa és que crec que estem abusant de l'ús, perquè el model es penta, no? en que visquem d'esta manera i fem les coses d'esta manera. Després d'estar 25 anys veient tot això, canvia molt, de fa 25 anys a avui, de com la gestió mediambiental s'ha implantat en les indústries, n'hi ha més consciència, i sobretot n'hi ha una visió més empresarial, perquè això, portat a la cuenta de resultados que diguem, al counter econòmic, a mig plaç dona un retorno, se transforma en un actiu, no és un simple cost o gasto, no? Jo fico diners ahí que no torne a veure, no és real. El que passa és que necessita dedicació, com qualsevol projecte o qualsevol implantació o qualsevol canvi.
19: En fi, a veure com queda aquesta dedicació i aquest canvi també de pensament respecte a això, no? Però bé, el cas és que estem de celebració, com dèiem al principi, no? D'aquest quart de segle d'Eura. A veure, 25 anys. Estem parlant que la qüestió ha avançat molt, que ha canviat molt, però com faria, quin balanç faria d'aquests 25 anys?
20: Uf. Ai.
19: Ui, moltes coses.
20: Clar. Veure, és un repte important, perquè si ho analitzem des del punt de vista més, jo diré, aspiracional de com funciona la vida o com és el món, realment no hauríem d'haver abandonat estos temes de l'economia circular mai, perquè això no és nou. Això té segles o mil·lennis de com aprofitar recursos de l'entorn per a tindre un millor resultat o una millor qualitat de vida. I a dia d'avui, el model econòmic ens ha permès consumir recursos del món. Estic parlant d'aigua, de minerals, de fusta, de tots els recursos d'energia en general, de tots els recursos que proveeix el planeta, de manera descontrolada, perquè el model econòmic ho permeteix. és barat poder fer-ho. Clar, quan això entra en un model empresarial, tenim que anar a veure la rentabilitat econòmica. I és el que està, és el que hem vist que en aquests 25 anys ha canviat prou. Jo a voltes dic que ha deixat de ser un gasto para pasar a ser un coste. Vull dir, el gasto, pues lo que os ha dit fa un moment, són diners que jo invertís que en la vida tornaràs a veure. El coste té un retorno. El pots ficar en un compte de resultats, és un tipus d'inversió, no? Això, si ho fem d'esta manera, podrem avançar en esta línia i tindrem un retorno positiu d'este tipus, no? Econòmic i de més varietats, no? Pues social, ambiental i el que se busca. N'hi ha canvis, i ve més en tot el tema de l'AIA, bueno, totalment embolicat, això molt revolucionat, com en altres sectors, imagina.
8: Però, i com l'AIA pot jugar en este sector del anem a dir, l'economia circular?
20: La circular.
8: Exactament.
20: Clar, tinguem en compte que la IA al fi i al cabo al final és un gestor de dades on processa una quantitat d'informació a una velocitat brutal. Si totes aquestes dades en quant a com operen aquests models econòmics actuals se trasladen a aquests sistemes, no, d'anàlisi i d'obtenció d'informació, accelerarà molt el model per a poder trobar per a on sí i per a on no. Perquè això de la gestió mediambiental, coses se n'han fet moltes, però clar, no funciona. Pues no funciona perquè no està ben embastat al model actual i perquè el canvi no és d'avui per demà. Tenim que anar pegant passos a poc a poc i anar pues, modelitzant, no, el sistema. És la idea. L'AIA jo crec que ajudarà a fer-ho un poquet més ràpid. Espere, perquè, bueno, està interessant el tema, sí.
8: Total, que diu el tango que 20 anys no és nada, però va ser que sí.
20: Sí, sí, home, ja te digo. Jo en tenia 26, quan començarem en tot això. Que ara en tinc 52, però sí, tenia 25. Són en febrer complirem 25 anys. I era curiós, perquè pues, molta porta freda, visita fàbriques, perquè el nostre client és la fàbrica productora de producte, que fabrica coses, consumir recursos i fica productes en el mercat, de tot tipus. I recorden ara visitar fàbriques, preguntar per això, la gestió mediambiental. I jo, tu què te dediques? Jo gestió mediambiental, i això què és? I jo diria, per exemple, sí, lo de residus. I me dient, sí, ahí tinc el control de la basura, què més vols?
8: Ja.
20: Clar, era ciència infusa, vamos, o sea, ¿qué me estás contando? Això què és?
19: Clar. Afortunadament va canviant i a poc de temps, relativament, no? En 20 anys, 25 anys, pues, la gent va canviant. Ho celebrarà d'alguna manera, o els 25 anys, vol dir, o sí, continuar treballant, sí, sí, com sempre? Què faran?
20: Sí, a veure, tenim... estem en... jo sempre dic que Oceano Azul... Bueno, han treballat molt a gust aquests 25 anys. Han canviat l'empresa, han crescut, han fet coses que han funcionat millor, coses que han funcionat pitjor, però estem còmodos, estem a gust fent el que fem. El mercat està responent. I el dia 4 de juny, ara en un parell de dies, bueno, un parell de setmanes, quin dia estem? Bueno, 10 dies, superi, anem a fer un aniversari presencial. En familiars, amics, pocs clients, contactes, col·laboradors, i anem a celebrar que estem així, vius, tirant del carro, intentant fer un món un poc millor.
8: José Guaita, moltíssimes gràcies, enhorabona, feliç aniversari i bon dia.
20: A vosaltres, adeu, un abraç.
8: La primera vegada que em vaig adonar em paregué curiós. En casa d'uns coneguts vaig veure una aixeta fineta al costat de la de sempre, la normal de la cuina. Un tubet finet. Vaig veure que omplien una jarra amb aigua d'aquest tubet i vaig preguntar: això què és? És osmosis, em van dir. I jo, en el meu desconeixement, vaig dir que, ah, clar, i quan vaig poder ho vaig buscar en internet. Avui tinc en ma casa aigua osmotisada. Puri García, bon dia.
21: Bon dia, com estem?
8: I és bé l'aigua osmotisada?
21: A veure, tot depèn. És bé perquè l'osmosis el que fa és passar l'osmosis, es diu osmosis inversa, passar a l'aigua a través d'una membrana molt fina, de manera que el que fa és retindre tots les sals minerals, els metalls i molècules orgàniques que siguen lo suficientment grans com no passar per esta membrana, no? Aleshores, aquesta aigua està lliure, per dir-ho d'alguna manera, lliure d'aixòs possibles contaminants, no? que tinga l'aigua. Ara està molt de moda lo de... Sí, també és lo dels microplàstics, però l'aigua potable és molt raro que tinga microplàstics, no?
8: Mm-hmm. I de què estem parlant exactament quan parlem d'osmosi? Què és aquest procés? Què fa?
21: És això que te dic, és fer passar a pressió l'aigua potable, la que tenim en casa normalment, per aquests filtres...
8: Sí, però per això te pregunto, aquests filtres què tenen? Què fan?
21: És una membrana. És una membrana que el que passa és que l'aigua passa per ahí. Què passa? Que en baix de ta casa tens tres o quatre filtres, no? Mm. Primer passa per un filtre que el que fa és retindre les partícules més grans i després van fent-se com més xicotetes, no? Una membrana que fa fent-se cada volta més xicoteta. Què passa o quin desavantatge té aquesta aigua osmotitzada? Hem dit que la osmosis inversa el que fa és llevar els minerals. Per lo tant, aquesta aigua osmotitzada té menys contingut en el calci o el magnesi que habitualment té l'aigua. Això vol dir, i diem l'altre dia quan parlàvem en els diferents tipus d'aigües, que l'aigua potable normalment ens aporta calci, que també es bebe per als nostres ossos, de manera que aquesta aigua osmotitzada té menys quantitat de calci. Què han fet? Normalment ara el que passa és que passes per els filtres que lleven els minerals i després passa per un últim filtre que el que fa és ficar alguns minerals, remineralitzar l'aigua, aportant aquesta quantitat de calci i magnesi que serien minerals interessants per a la nostra salut.
8: Podríem dir que això, i perdona, digues. És l'única contraindicació, aquesta pèrdua de minerals. Vull dir, n'hi ha casos, n'hi ha persones que no tinguin o que no puguen prendre aquest tipus d'aigua?
21: A veure, en general la seguretat de l'aigua osmotitzada és segura per al consum humà i el sistema està dissenyat per a que tot estiga clar. Què passa? Que llevant les partícules també es lleven contaminats, per exemple, es lleven aquelles partícules que poden ficar o que fiquen per a garantir la qualitat microbiològica de l'aigua, per exemple, el clor. Aleshores, el que es recomana és que l'aigua osmotitzada no es tinga en una xarra ahí a la nevera o damunt de la bancada de la cuina molt de temps perquè no té aquestes partícules que normalment garanteixen la qualitat microbiològica. Uh-huh. Aleshores, aquest és el desavantatge principal que pot tindre l'aigua osmotitzada, que no podem conservar-la, no podem ficar-la dins d'una ampolla i en la nevera molt de temps perquè no garanteixem que tinga qualitat microbiològica. No? És un poc la única inconvenient més greu que pot tindre. O sigui, és la traus de l'aixeta de l'aigua osmotitzada i te la veus, no? O la tens en la nevera per el migdia o per a la nit, però no com l'aigua normal o mineral que pots tindre en la nevera dies que no li passa res perquè aquesta qualitat microbiològica està garantida. No? És l'únic inconvenient.
8: Una cosa, ja acabem, que estem fora del temps. Es pot cuinar? És recomanable per a cuinar?
21: Sí, és una aigua molla, aleshores nosaltres que estem acostumats a l'aigua dura de València, pues ja tenim el rotllo este de la paella, que si el calci li dona més consistència i tal, però és segura per a cuinar.
8: Puri no García. Mà que saps.
21: No. Mà que m'enrotlla, això
8: sí. No, mà que saps. Fins l'altre, Puri, gràcies.
21: Au, adéu.
1: El sector agroalimentari valencià a la llavor. La llavor. Cadena SER.
2: En Ser Viajeros hacemos turismo en todos los sentidos. Este sábado 30 de mayo, a partir de la 1, Ser Viajeros Comunidad Valenciana desde el CDT, Centre de Turisme de València. Hablaremos de sostenibilidad social en el turismo, empleo digno, diversidad e impacto positivo, el turismo que suma personas, oportunidades y futuro. Ser Viajeros, con Inma Pardo y Santiago Botella. Cadena SER. Colabora Turisme Comunidad Valenciana.
19: Santi Hernández, bon dia.
4: Bon dia, com estàs, Quique?
19: Molt bé, ja tenim la cuina preparada. Només queda agafar els ingredients i començar a preparar alguna coseta. Quin plat ens suggereixes avui?
4: Pues mira, avui vos vaig a preparar un arrosé que requereix una miqueta d'elaboració, però mereix la pena fer-lo, que és un arrosset secret de galtetes de porc.
19: Ui, sona molt bé. Igual té molta preparació, com dius, però segur que val la pena. Vinga, anem allà a preparar-lo.
4: Pues vos explique. Mira, en primer lloc, el que tenim a fer és a tenir que coure el que són les galtetes de porc, les tenim que coure. Aleshores, el que he fet jo és fer com si les ferem guisaetes.
19: Sí.
4: I és important, pues això, pues jo l'he fet en la olla, i en la mateixa olla, pues sí que és una sèrie de fiques les verdures i en un bon xorito d'oli d'oliva verge. I res, l'únic que he fet és dorar les ben doraetes, a mi m'agrada que se queden tostades, i si és verdures, les talle grans, no, però les talles finalment. I una vegada estiguem ben tostaetes, nosaltres anem a incorporar el que és, són les galtetes,
19: sí,
4: que prèviament ens agrada marcar-les en una paelleta, a vegades s'enfarinen una miqueta, val? Se marquen una miqueta i les incorporem
19: a eixa cassol.
4: Efectivament. I res, simplement per a desgrasar i desgrasar tot el que hi ha pegaet en la cassola, el que anem a ficar-li és ficar-li un parell de goig de vi negre, d'acord?
19: Sí.
4: I res, i deixem que remeneixem i deixem que tot això s'evapore. ¿Vale? L'alcohol s'evapore i se desgrase tot. I res, ara simplement el que anem a ficar-li és l'aigua. Anem a ficar-li aigua, però com que volem traure d'este guisat el caldo per a fer l'arròs, pues anem a ficar-li un poquet més del que és habitual, no? Una vegada cobrisca les galtetes, pues li ficarem un poc més.
19: Vale.
4: Perquè volem que tingui...
19: Que tingui reservant també una miqueta per a després.
4: Clar, és per això. I res, i simplement el que tenim que fer és rectificar en sal i pebre i tanquem i deixem que pite, pues això, pues entre 10 i 15 minuts. Més no, perquè són de porc i se couen en seguida. I res, i una vegada s'ha temperat, val? Nosaltres, el bo és que això ja t'ho pots minxar, si volgueres. D'acord?
19: Ja estaria bé, segur que sí.
4: Això ja és un plat. Però, com
19: però que anem a fer un pas més.
4: Anem a fer més enllà. Que vaig fer jo, com que aquest dia no podia fer-les, no podia fer l'arrosset, jo vaig fer aquest guisat, me vaig colar el que és el caldo, les verdures les vaig retirar, perquè estan ja pues, molt, molt massa blanetes per a poder-les ficar en arròs, el vaig colar el caldo, vaig reservar les galtetes i jo vaig congelar això una setmana. M'explique?
19: Sí.
4: Perquè...
19: S'aguarda.
4: I ja està, i s'aguarda, i punt. I si ho fem el mateix dia, pues no passa res. Anem enllà. I res, simplement el que anem a fer és un machinat ixe caldo, la potència que té, que és la base, pues no pot així roïn. I res, simplement...
19: De cap manera.
4: Caldero, de cap de les maneres. Simplement el que vaig fer és agafar la paella, la paellera,
19: sí,
4: ficar el que és l'oli al centre, que estigui ben nivellat, i vaig marcar un usboleig, perquè volia que tinguera usboleig, i vaig marcar també un nap, una miqueta de nap, i una vegada ho tenia marcaet, ho vaig retirar. Val? El vaig reservar i ja està. I fiqui el que és una cullereta de pebre roig, me n'eixi ràpidament perquè no se creme, i li afegis la tomata triturada per a que tot això s'integre, pues això, el sabor de la seta, el saps, el nap,
19: sí,
4: i la tomateta s'integre tot. I deixem que reduïsca aquesta tomata al màxim que puguem. Una vegada està ja aixina, ja tot superreduït, el que hem de ficar és afegir l'arròs, perquè en aquest cas sí que podem afegir l'arròs i res, simplement afegim l'arròs ahí, el nacarem una miqueta, li piquem una volta, efectivament un parell de minutets, per a que se marque tot ben marcaet, i el caldo que tenim reservat ben calent, perquè té que estar molt calent, perquè té que alçar el bull en seguida, ¿vale? L'anem a incorporar a lo que és el caldero, la paella.
19: Vale.
4: I res, ahí, pues, més o menys, cada un sap que 2.5 a 3 parts de caldo per arròs, depenint un poc del tipus d'arròs i de més, no?
19: I res, ho hem de calcular abans, sí.
4: Efectivament, el que tinc el costum de fer. Jo són uns tres parts pel sequet. I res, els primers 7 o 8 minuts, foc viu, vivet, que n'hi hagi alegria, i una vegada comença a aparèixer el que és l'arròs, ja la baixem una miqueta l'últim tram, per a que vaig a, per a que el puguem controlar. Rectificaríem de sal, provaríem a veure com està, sí. I jo el que faig és incorporo les setes, ja, i això és 7 o 8 minuts que falten, incorporo les setes, incorporo el nap, i de les galtetes n'agafo una i la desfaig i la repartix per tot l'arrosset, per a que sempre tingues en qualsevol cullera una miqueta
5: arròs i
4: galteta. I després, una vegada està tot ben sequet, que està ja tot ben sequet, pues està acabant, si li queda un minut, que el moment que li tires pel socarrà, li tires força, pues res, li fique damunt la resta de galtetes de l'arròs i una per comensal i fantàstic.
5: I, ja, i cullera.
4: I cullera i gana.
5: Que això no faltarà segur. Molt bé.
4: Efectivament.
5: Sí que du una miqueta d'elaboració, de però per això tenim les instruccions pas a pas i les fotografies també a la web.
4: Efectivament. Ja sabeu que a la vostra web unarecetanrecordo.com i a les xarxes socials teniu el pas a pas, les fotografies i segur que l'aneu a disfrutar igual que jo.
5: Tastarem aquest arròs, clavarem la cullera. Ja el contarem.
4: Vinga, fantàstic.
5: Gràcies, adéu.
4: La setmana que ve, adéu.
5: Com passa en molts sectors, el del vi també es troba preparant la campanya d'estiu, en un moment, podríem dir, globalment prou complicat. Maxi Bau, què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia a tots.
5: Ja estem ahí mirant l'estiu. Compta'ns a grans trets, com es presenta l'estiu quant al sector del vi?
6: Calorós.
5: Molt cremat, no et diguem molt cremat, però sí, molt calorós.
6: El mercat del vi ja saps, en tenim... pujades, baixades, sí. I sí que el que estem veient és que el consum del vi, tristament, cada vegada és inferior. Aleshores, no pinta massa bé, però no aquest estiu, sinó no pinta massa bé l'any que ve, el següent...
5: O sigui, la tendència és a consumir cada vegada menys vi.
6: Menys vi, i els vins que es consumeixen són vins... en menys graduació alcohòlica molt de vegades. El que sí que te tinc que dir és que n'hi ha un públic molt amorós, per dir-ho així, molt fiel a lo que és l'estil clàssic del vi, que este tipus de client el que fa és veure vins encara de millor qualitat, que és el que estem fent, la majoria dels sellers sí que estem fent, vins en més qualitat, perquè el consumidor de vi, que sí que l'agrada el vi, i que sí que el pren, i que sí que el disfruta, el que està demanant són vins de major qualitat.
5: Vale, jo volia preguntar-te, ja no del consumidor, sinó dels cellers, no sé si volen arriscar-se amb productes innovadors per a aquest estiu, o van tirant més, com tu dius, a més qualitat, però amb els vins clàssics?
6: Tenim les dues tendències i, per exemple, n'hi ha cellers que continuen en la seva trajectòria, en la seva línia, però sí que la immensa majoria dels cellers tindré que traure nous productes. Per exemple, el Sandara Summer, que no deixa de ser un tinto de verano, però en més qualitat. Les altres coses que hem fet cellers, traure, per exemple, molts més vins blancs en vins espumosos. Per què? Perquè la tendència en la calor que fa, però no només a l'estiu, sinó a tot l'any, és beure vins més frescos.
5: Ah, curiós. Si algun dia haurem de tractar aquestes noves tendències, no?, quant al consum del vi. Però deia jo al principi que ara mateix... el món es troba una miqueta rebolicat, no? Per exemple, abans sí que recordo que Estats Units era un país molt important on s'exportava molt de vi. Jo no sé si ara mateix els cellers estan en un altre lloc, no sé si continua sent un objectiu o se centra més en Europa.
6: Vale, els Estats Units sí que continua sent un dels països més consumidors, això sí que és veritat, i que sí que hem tingut molt de por. Perquè ja sabem que Donald Trump està dient una sèrie de coses en el concepte dels avancents, i el que ha fet ha sigut desestabilitzar l'emoció, bueno, crear una incertidumbre que ens ha posat a tots molt mal.
5: Sí.
6: El que ha passat és que de totes aquelles amenaces no han sigut realitat la immensa majoria. Crec que en aquest cas ha pujat un 10%, no te sabria dir exactament, uh-huh. però no ha sigut la catàstrofe que es va dir al començament sí. de les amenaces de Trump.
19: És a dir, que sí que es paga una miqueta més, però perquè no ha sigut tan desastre, efectivament. No,
6: i, va regulat.
19: Sí, i després Xina, que era un també com un país com secundari, bueno, estava ahí, no?, i era un mercat, però... Com
6: no, deien... Xina sí. Sempre sí. ha sigut un país molt consumidor uh-huh. de tot tipus de referències, de preus, de tipus de vi, però nunca saps per on poden iniciar. Perquè
19: sempre estem ahí a l'expectativa, a veure què pot passar, és increïble. Sí.
6: Mira, fa 20 anys a Xina li agafaren reproduint vins principalment dels millors de Bordeaux. I es van dar en compte perquè un dels vins que estava a la venda era una anyada que el propi celler no havia tragut. Aleshores van dir nosaltres aquesta anyada no l'hem tret. Com és possible que estigui al mercat? I ara el que sí que està passant a Xina és que Xina és molt gran, tenen molts tipus de climatologia, i així el que ha passat és que Xina ja està fent els seus vins. Però estava fent els seus vins en una altitud molt elevada, a peu de mar, estan fent tot tipus de vins. I això sí que és un problema, perquè un país que històricament ha sigut consumidor passa ara mateix a ser un país productor, com també Clar. Està passant amb el canvi climàtic al sud d'Anglaterra, això sí que és molt perillós a l'hora del mercat, de l'exportació del vi.
19: I ja per acabar, volia preguntar-te pels propis valencians. Si som un bon mercat per als vins valencians o no. O encara tenim aquesta tendència, és que jo ho escolte pràcticament a diari en els restaurants, no? Demanar una denominació d'origen que està molt bé, però que no és de la Comunitat Valenciana. Som un bon mercat per als nostres vins?
6: El mercat valencià és el millor mercat del món.
19: Sí, senyor.
6: I en especial per als vins valencians, si ho tenim tots clar... I estem molt orgullosos perquè sí que la tendència dels consumidors valencians és tendre cada vegada més els vins valencians. Sí que és veritat, però perquè a tota Espanya i a tot el món s'estan fent grandíssims vins, que molt de
19: vegades
6: n'hi ha dos denominacions d'origen espanyoles i en vins negres principalment, i un altre dos en vins blancs, que són principalment les quatre denominacions d'origen que copen molt de mercat, no solament a la Comunitat Valenciana, sinó a tota Espanya. Mm. Aleshores, sí que es té que lluitar molt en aquestes denominacions d'orígens, però compta que en la Gobal, en la Monastrel, en la Boricaire, estem fent grandíssims vins, tenim una oferta de vins espectacular, inclús en algunes zones de la Comunitat Valenciana s'està treballant de varietats foranes com el Sauvignon Blanc, com l'Albariño, s'està treballant molt bé, inclús en la Tempranillo, i aleshores l'oferta dels vins valencians cada any que passa és millor. Uh-huh. I el públic valencià, ja no solament per tindre la mà al cor, sinó perquè da moltíssim de plaer, i en especial últimament els espumosos que s'estan fent, el públic valencià sí que aposta per el vi valencià.
19: Va per bon camí, per tant. Maxi, continuarem parlant. Moltíssimes gràcies.
6: Moltíssimes gràcies i molt bon dia a tots.
19: Avui, mira, anem a canviar coses. Revolució en la llavor, perquè avui l'oratge és cosa teua. Abans, magraner.
7: Toca, quina responsabilitat. A veure si meix bé. Temperatures més de juliol que de maig, que juny comença dilluns. No tanta calor com el divendres, això sí, però calor, que no és d'este mes. Demà, a més, de vesprada i en les zones d'interior, poden arribar ruixats fins i tot acompanyats de tempesta. I la setmana i el mes començarà dilluns amb panorama paregut. Calor, molta calor.
19: Però la dita no, la dita és meua. Diu, a l'hort li va tan bé el formiguer com el femer.
7: Ja podeu anar a esmorzar.

0: 2 por 6,50. Y pantalones cortos para hombre, 2 por 20 euros. Seaman, tan sencillo puede ser.
1: Com cada divendres, la informació més pròxima t'espera a Loclar. Ja pots trobar el periòdic Loclar en la seva edició en paper, als quioscos i punts de venda habituals. Tota l'actualitat d'Ontinyent i la comarca. Notícies, entrevistes, reportatges, cultura, esports i la vida del nostre poble a les pàgines de Loclar. Informa't amb rigor i proximitat. Informa't amb Loclar.
2: Por fin voy a vender la casa de mis abuelos.
3: ¿Y con qué inmobiliaria lo vas a vender?
2: Lo vendo yo mismo, así me ahorro la inmobiliaria.
4: ¿Sigue disponible?
5: ¿Me lo bajas 30.000? ¿Puedo verlo hoy a las 10 de la noche? ¿El piso tiene cargas?
6: Así me ahorro la inmobiliaria.
7: Si no quieres líos, Capitalia filtra clientes, negocia y gestiona todo para que vendas sin dramas y sin problemas. Además, te conseguimos el mejor precio para tu casa. Capitalia, en Ontinyent, Sativa y Alcoy.
8: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
9: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Ontinyent y la Vall d'Albaida? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Ontinyent y escucha Radio Ontinyent desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.
10: Cadena SER. El poder de la conversación.
11: Buenos días. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
12: 3, 20, 21, 42 y 49. Soles 5 y 6.
11: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
13: Everybody's talking like they can't sit down and looking like they can't stand up.

0: Molt bona vesprada, avui és dissabte, és 30 de maig. Fins a les 2:30 toca fer un repàs a tot el que és notícia a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida. Comencem. I comencem parlant d'eixa visita el passat dimecres del conseller de Sanitat, Marciano Gómez, on va confirmar que l'obertura a ple funcionament del nou hospital d'Ontinyent serà d'ací dos dies, el pròxim dilluns 1 de juny, després del procés de trasllat progressiu de serveis. Segons ha explicat, les urgències ja han començat a funcionar este matí, a les 8, mentre que la resta de departaments s'aniran incorporant al llarg d'estos dies amb el trasllat dels pacients ingressats des de l'antic hospital. Durant la visita, el conseller ha recorregut les instal·lacions acompanyat del nou director mèdic, Àngel Torregrosa, responsable del departament del centre del departament de salut Xativa Ontinyent i també de l'alcalde de la ciutat, de Jorge Rodríguez. Gómez ha destacat que es tracta d'un centre de 78 milions d'euros amb tecnologia d'última generació i la incorporació de 137 noves places sanitàries. L'escoltem.
1: A mí me parece que es un día grande para los ciudadanos de Ontinyent porque van a poder beneficiarse de una sanidad de altísimo nivel, que es la que se merecen, de unas instalaciones de última generación, de unas instalaciones completas. En este momento este hospital, me atrevo a decir que es el hospital mejor dotado desde el punto de vista medio en función de su cartera de servicios de la Comunidad Valenciana.
0: També ha recordat que el nou Consell va haver d'invertir 100 milions addicionals per completar serveis i equipaments essencials que, segons ha indicat, no estaven encara licitats. A més, ha posat en valor la declaració del departament com a zona de difícil cobertura per facilitar la contractació de personal sanitari.
1: Esta convocatòria que hemos hecho, la primera que hemos hecho con este sistema, en las 900 plazas se han presentado 3.000 aspirantes, con lo cual estamos satisfechos. Vamos a ver si la concluimos cuanto antes e iremos formando, porque nuestro objetivo, que también es tener infraestructura de ultimísima generación, es tener tecnología de ultimísima generación, pero sobre todo tener personal amable, cualificado, contento, para que nos pueda atender a todos los ciudadanos, que todos seremos pacientes.
0: Per la seva banda, l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha qualificat la jornada com històrica i ha destacat que el nou hospital respon a una reivindicació de molts anys a la ciutat.
2: Avui, des de luego, comença a arribar aquest dia històric, no? Aquest dia històric que, com deia abans el conseller, serà concretament el 1 de juny, que és quan l'hospital obrirà en la seva totalitat, però el que avui ens trobem és una infraestructura totalment finalitzada amb una nova i més ampla cartera de serveis.
0: També ha valorat l'augment d'inversió en equipament i professionals, afirmant que el centre situa Ontinyent a l'avantguarda sanitària.
2: En tota aquesta àrea d'influència, Ontinyent va poder jugar també un paper crucial que farà que els pacients de la nostra comarca o de comarques veïnes puguen estar més a prop de sa casa en moments en els que una persona està delicada i, per tant, també la qualitat de vida depèn d'aquesta proximitat, de la qualitat, de l'amabilitat i també, en aquest cas, de l'amabilitat de l'espai, que jo crec que és un autèntic luxe.
0: Si continuem en qüestions clau que marquen l'agenda informativa a la Vall d'Albaida, parlem de la vaga indefinida de la xarxa de professorat públic a la Comunitat Valenciana. L'octava reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats docents el passat dijous va finalitzar sense acord després de diverses hores de negociació per intentar desconvocar la vaga indefinida del professorat. Els sindicats STEP, Comissions Obreres i UGT van rebutjar la proposta sobre ràtios i continuen les discrepàncies en formació professional i en les plantilles. Tot i això, les parts han acordat continuar la negociació amb nous documents i reunions sectorials la pròxima setmana. La Conselleria defensa que hi ha un alt grau d'acostament i que es continua treballant per arribar a un acord, mentre que sindicats insisteixen a avançar les pròximes reunions i mantindre oberta la negociació amb el conjunt de tota la ciutadania i del professorat. Ara bé, les mobilitzacions continuen i a nivell comarcal podem parlar-los d'un esdeveniment que va tindre lloc el passat dijous a Albaida. Perquè aquest municipi es va dur a terme una nova manifestació convocada per l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida. Els números parlen per si sols. 350 persones hi van estar presents. Fran Moya és membre de l'Assemblea.
3: No, a veure si per fi es decidissin un poc a escoltar les nostres reivindicacions, tenen en compte tota la mobilització que estem fent, que està sent molt gran i està sent històrica, i al final s'arriba a bon port i al final podem tornar a la normalitat, que és el que tots volem.
0: Si parlem de la vaga i busquem un titular del ple del dijous a Ontinyent, tres membres de l'Assemblea van traslladar eixe dia les seues reivindicacions a la Corporació Municipal. En la intervenció es va sol·licitar el suport i el recolzament de tots els grups polítics presents al consistori respecte a les demandes del col·lectiu docent. Escoltem un recull d'aquesta intervenció al ple municipal.
4: Volem deixar clar que nosaltres ho hem explicat també, val? Esta vaga que fem és una vaga per reclamar millores laborals, també salarials, perquè el nostre sou està congelat congelat des de l'any 2010, però esta vaga no va de diners i per això estem així avui. Esta vaga va de defensa de l'escola pública, que al final és l'escola de totes i tots.
0: El pròxim dilluns començarà la quarta setmana de vaga indefinida de la xarxa del professorat públic a la Comunitat Valenciana, també a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida. Ens centrem ara en la crònica política, perquè Compromís per Ontinyent ha presentat la campanya Ontinyent mereix més, una iniciativa que recorrerà els barris de la ciutat per recollir propostes i obrir un espai de diàleg amb la ciutadania. El portaveu Nico Calabuig ha explicat que la campanya s'articula al voltant de quatre eixos: vivenda, serveis públics, model de ciutat i oportunitats de futur, amb accions com repartiments informatius i trobades als carrers. L'objectiu, ha remarcat, és escoltar la ciutadania i construir conjuntament el projecte de ciutat de cara al 2027. D'altra banda, Esquerra Unida Ontinyent ha celebrat una assemblea ordinària en la qual ha elegit l'equip que liderarà el projecte polític per al pròxim cicle electoral municipal, amb José Carlos Torró com a candidat. Fem una breu pausa i entrem en clau comarcal.
5: Como cada viernes, la información más próxima te espera en Loclar. Ya puedes encontrar la edición en papel de Loclar en los kioscos y puntos de venta habituales. Toda la actualidad de Ontinyent y la comarca. Noticias, entrevistas.

0: Marca a la vall del Baida i per això la prevenció d'incendis és fonamental. El Centre de Coordinació d'Emergències va gestionar un ampli dispositiu per un incendi en una pinada a prop del quilòmetre 15 de la CB705 a Salem, provocat pel volcà d'una formigonera el passat dilluns. Es va mobilitzar dotacions del Consorci de Bombers de València, tant d'Esparts d'Ontinyent i Gandia, brigades forestals de la Generalitat, una unitat de bombers forestals, una patrulla de la Guàrdia Civil i agents mediambientals. El Consorci va informar que l'avís es va rebre a les 10 del matí i que es van fer tasques d'extinció i control de foc. Finalment, a les 11:39 minuts aproximadament, es va donar per finalitzat el servei i es van retirar la majoria dels mitjans. També contar-los que el passat dijous a la vesprada, al terme municipal de Benicolet, es va declarar un incendi forestal que va quedar controlat després de la ràpida actuació dels mitjans mobilitzats pel Centre de Coordinació d'Emergències. L'avís es va rebre a les 3 de la vesprada i es va activar un dispositiu format per unitats forestals, autobomba, mitjà aeri, agent mediambiental i una unitat de prevenció d'incendi forestal. La intervenció va permetre estabilitzar el foc i evitar una major propagació en una jornada marcada per les altes temperatures i el risc elevat d'incendis. En aquest sentit, us recordem que la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat Valenciana ha establit la prohibició de la crema de residus vegetals agraris entre l'1 de juny i el 15 d'octubre de 2026 en tota la Comunitat Valenciana. La mesura afecta les zones forestals i la seva franja d'influència de fins a 500 metres, amb l'objectiu de reduir el risc d'incendis durant els mesos de major perill. Durant aquest període, no es podran realitzar cremes agrícoles.
1: Detrás de cada empresa que hoy va a recibir este sello, hay...
0: La consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, ha destacat a Ontinyent la importància de reforçar la col·laboració entre administracions, empreses i entitats socials per afavorir la inclusió de les persones amb discapacitat. Durant l'entrega dels segells solidaris del projecte Trèvol, ha posat en valor la implicació de les empreses de la Vall d'Albaida en la contractació i la integració laboral del col·lectiu, així com el suport del Consell a programes com aquest, amb finançament i recursos per millorar l'autonomia personal. Baixant d'escalons, anem a la Diputació de València, perquè s'han publicat les convocatòries d'ajudes destinades a reforçar els servicis educatius complementaris en municipis rurals i en risc de despoblació, amb una dotació total de 257.000 euros per al pròxim curs. Les subvencions es divideixen en tres línies: menjadors escolars, transport de l'alumnat i activitats extraescolars. Escoltem les paraules del diputat de Desenvolupament Territorial Sostenible, que és Avelino Mascarell.
2: Són 250.000 euros que el que busca la Diputació és, on no arriben els propis col·legis, on no arriba la conselleria, pues, bueno, aportar a aquest granet d'arena i estar al costat dels nostres municipis. I sempre per fomentar la natalitat i el fet de que estiguem visquent en els pobles amb més dificultat, pues, bueno, la Diputació ha d'estar sempre ajudant a tots els ajuntaments i sobretot a la gent dels pobles perquè puguen tindre el dia a dia en les mateixes condicions que les grans ciutats.
0: A pesar, la Vall d'Albaida continua sent una de les comarques més actives del Pla Obert de la Diputació de València, amb 147 projectes en marxa o executats i una inversió de 16 milions d'euros. En l'últim decret s'han aprovat 8 noves actuacions per valor de 360.000 euros. Entre els projectes destacats hi ha la reforma i ampliació de la zona esportiva de Benissoda, amb una inversió de 190.000 euros. A més, Fontanars dels Alforins s'instal·larà un sistema de control d'accés amb pagament automàtic a la piscina, Alfarrasí millorarà l'acústica de la sala multiusos i el Palomar adquirirà equipament de cuina, mobiliari cultural i aparells de gimnàstica. També la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida destinarà recursos del Pla Obert a la consolidació estructural del Museu d'Etnologia a la comarca. Municipi per municipi, la rotonda de l'Olleria que connecta la CB60 amb la SAT ja compta amb il·luminació. El Ministeri de Transports ha atès així una reivindicació reiterada de l'Ajuntament per millorar la seguretat viària en aquest punt, situat a l'eixida del túnel de l'autovia. A més, la Generalitat Valenciana també ha renovat la senyalització d'aquesta glorieta, una infraestructura amb gran volum de trànsit diari. Des del consistori destaquen la importància de la col·laboració entre administracions per reduir la sinistralitat de la zona. Aquesta és la valoració de l'alcalde de l'Olleria, de Ramon Vidal.
3: Després de moltes hores telefonades per aconseguir això, però avui és una realitat, no? Estan en proves encara en la llum perquè hi ha unes faroles fundides per part de l'Ajuntament. Estem més que satisfets en aquesta nova etapa que s'encén en la rotonda de nexe entre la CB60 i l'A7.
0: I també us contem que el Centre Social de Castelló de Rugat reobrirà les portes aquest diumenge demà amb una nova gerència i una renovació de l'espai. L'establiment reprendrà l'activitat amb servei de cafeteria i noves propostes per als veïns i visitants. Des de l'Ajuntament han convidat la població a participar en aquesta nova etapa i assistir a la jornada d'obertura.
4: Hora 14, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
0: Recordar que està duent a terme la Fira de Comerç i Artesania Alfarrasí, també el Festival d'Alger del municipi d'Otos. Ja es pot recordar-los que avui a les 6:30 de la vesprada tenim partit a Clariano Deportivo Ontinyent.

femení davant el Torrevieja, i que demà tenim el partit d'anada del playoff d'ascens a segona valenciana entre el Tous i el Castelló de les Jarres. Serà en Tous a les 6 de la vesprada. És dissabte, és 30 de maig. Que tinguen una molt bona jornada.